Robin Mas ens ha anat a Nigèria i aquí t'avan gràcies a sobte que t'eren xica de avui. Ai, xica de avui, tu m'hi haig-li. Tèric var, loca en guita. D'on ho eres a un eix, que m'anitza la FM Rainbow Chavitra unit i a operen xica de avui. Rucrits.